0: Mig jorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera, no? Ens definíem de la resta, no? És un agent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa per què lluitar, i un agent noble, diria jo, encara que quan s'enfada es pot de cuidar-ho. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí, ha existit, existeix.
1: Sí, nosaltres també en vam tenir, però a Can Nostre, sí, també a Can Mila, anàvem i tot. Si anaves al sistema t'enviava dur arròs o llen, ho puntàvem. I llavors, ma mare, al cap del mes, o quan li de pagava. Ma mare tampoc no va, soci, en deute, es poden passar cara alta per tot. No deuen res a ningú, ni mai. Ni jo ho he vist en això a Can Nostre. Can Nostre, ma mare, també pagava. Que menjàssim. Bueno, un ou. El feien reta tant com volies.
2: En el pont hi havia una botiga que era comestible de jove, però ja pal. La vam haver de tancar perquè no anava bé i vam posar una sabateria, també la va llevar, tampoc no hi és. En l'altre cap de cantó hi havia una que era de Cana Marianna i era de roba. També fa molt d'anys que la van tancar. Aquesta lanceria estava en el carrer Metge Camps, en la recta de Sant Cristòfol, el carrer. També fa anys que l'han tancada, tampoc no l'han tornat a posar. També li deien s'estan, llavors, perquè era, ara ja és edifici, sí, però també era una botiga de comestibles i era un supermercat. I a dalt de tot, del poble, hi havia que li deien a Can Miquel Florit, també era comestibles, i la xeria, i també van tancar.
1: De llet, no sé què devia ser, perquè si era un litre de llet, que llavors anaves a l'engolidor, anaves a vinicos de llet, allò hi devien posar un raig, suposo, un raig d'aigua, un got de llet no ho fas, i un tros de xocolata del més barat, i jo què sé, un tros de pa, per fer la bereneta, un tros de pa, i un trosset de xocolata, i tira, devia haver pomes, que tal vegada devien dur pometa. Sí, perquè hi havia una dona que era en espada de l'església. Bueno, hi havia més botigues que no hi ha ara, millor, perquè a Miquel Florit, nana, barber, que venien sa llet, però aquestes persones venien fruita i l'altre m'ho ha de dir. Ses pomes més petites, ses més barato. Pomes de cosa del lots, Que hi havia gent que tenia més cosa que nosaltres. Devia triar. I tocades, devien dir, això vindrà, na Maria, ma mare de na Maria, vindrà na Maria i te'n dues, bueno, pomes tocades i...
2: Això hi havia una que era de Can Riera, que està al carrer Major, això hi havia aquella botiga, i anava molt a Can Riera, aquesta, de Can Riera, Can Aguita Riera, el dia de... Sí. És aquella on anava més, perquè llavors la cooperativa tampoc no hi era. Hi ha la cooperativa, ara el supermercat que és Sant Crispin, i el van posar aquí nosaltres festejàvem, ja ens vam fer soci.
1: Sí, bueno, de dalt de tot, de l'entrada del poble, era Can Miquel Florit, era comestibles. Era com una punta, però bueno, de comestibles. Llavors, te tiraves així dins del poble i hi havia a Can Pepe Barber, que venia amb la llet i un pot de fruita. A més, cap en que han començat el carrer, una dona que era nena, que era la padrina d'ell, venia fruita. Aquella només venia fruita. Traien les canastres de fora, els de matí, i la gent anava a dur la llet i devia comprar la fruita que devia voler. Però la fruita li devia dur un pagès, perquè llavors no venia ningú. Un pagès devia dur la llet i tal vegada si tenia res de fruita. Ho du allà i allà la gent. També llavors, qui més qui menys, tenia un hort. I llavors te fas un mitjan carrer i hi havia una guida, qui és una guida xurica que li deien. Qui tenia botiga de comestibles, qui l'han tingut, se va morir una guida, i en Quicos, qui tenia al costat. Hi havia la botiga i llavors al costat el bar, qui em duen en Quicos, qui tenia en Amparo. I el son pare, els diumenges, no volia que anéssim a passejar. Veniu i tenien una gramola, diguéssim, els barris davant, que hi havia quatre homes que jugaven a truc, mon pare, per dir-te un, i jugau aquí, te donava un platet amb quatre cacuets i basta estiguessis allà i gramola, bueno, que sé, això es diu menges.
3: Sí, no, perquè això ho vaig fer des un any. Jo que vaig anar a Sanila i feia una setmana que havia complet 21 anys. I em vaig fer 2 i pico de mili. I jo quan vaig venir aquí tenia prop de 25 anys. El poble, que és el que era, poca cosa més. La carretera aquesta, l'entrada d'aquí, jo aquí vaig fer feina meva amb un compressor, picava amb un compressor i vam fer l'entrada, perquè m'he vist l'entrada, aquesta sortida i entrada, i van obrir aquella carretera i van obrir. I vaig començar a fer feina aquí i he fet de tot, també a la fàbrica, i vaig fer feina i vaig fugir de la fàbrica perquè jo ja serrava, ja m'anava de 7 anys i he fet 17, anava de 8 i el mestre jo diu, ja m'has de serrar tu. I una màquina d'aquella, però jo hi duia molt de gust en la feina.
4: Jo diria un poble viu, perquè tinc que dir una cosa, és migjorn, a pesar de 1.000 que som o poca cosa més i que mos falten moltes botigues i moltes coses, cultura, una falta molt poca. Nosaltres tenim una banda de música que fa molt més de 100 anys, ja molt més que la tenim. Al teatre teníem un capellà que crec que jo devia néixer al temps que tinc 84 anys. Crec que vaig néixer al temps que hi havia aquest capellà, que ja tenia un grup de teatre, però en aquell temps eren homes o eren dones i ell tenia un grup de teatre d'homes. Després tenien ses germanes, filles del doctor Camps, que feien boníssim per cantar, tenien un coro preciós. Era un poble viu. Hi havia 2 o 3 bars. En aquell temps ses dones no entraven en els bars. Jo he estat d'aquells temps que ses dones no entraven en els casinos. Però estava perquè no hi havia cotxos per anar aquí ni per anar allà. Per tant, els homes anaven en els bars, i els bars eren plens, i els diumenges, els de capvespres, passejaven pel poble. Començàvem de vora l'església i fins al restaurant de Cana Pilar, tota la joventut, cada un amb les seves amigues o els homes amb els seus amics, passejàvem amunt i avall. Allà fèiem els enamorats, o trobàvem els enamorats allà. Era quan mos vam.
1: I llavors, quan ven el cantell aquí, a Can Gomila, que era botiga de comestibles més cara, perquè vol dir Can Gomila, Can Aguida Xurica, aquestes dues que venien pomes, llavors hi havia a Can Laureano, que era un perico, el ferrerenc, que havien duit roba, també passava en Florida, que duia una feixina i anava per llocs, i s'aturava, perquè com que aquí, en el llumini quadrat, hi havia gent, aquell home duia calçons, bueno, roba de feina, i s'aturava en els llocs.
4: Era una botiga, bueno, l'entrada, que la primera que sols era el Sereno, després vivien allà, hi havia Can Antònia, la ferreria de n'Antònia, era una ferreria, després hi havia una botiga, Després hi havia una altra botigueta que era una tia meva i era viuda. Després venia l'església. Després venia aquí on hi havia l'estany, que ja està llevat tot allò. I després es va perir. Aquí on hi ha la Palmera era l'escola de les fietes i més en van vivir aquell senyor que va viure 114 anys. Després de que seva hi havia una botigueta i llavors molt bé. Passava tot el poble. No sé si hi ha ningú més, és millor que la sàpia o no. Jo me la va ensenyar a mon pare i no l'he sentit de dir a ningú mai.
1: L'escola, sí, van anar fins 7 o 8 anys a casa les monges i a les escoles, però molt no vaig anar, no, només. Llegi, que m'havia ben just, llegir i escriure, bueno, i hi havia la mestra Mulet, perquè llavors de casa les monges van anar molt poc temps per a les escoles. Sí, ells llavors, tots els del mitjor, diguéssim. Ara ens veuràs qui eren com jo. No, Joana Fernando, ses amigues... Ses al·lotes meves, que eren com jo, així. Bueno, sí, anàvem a escola i érem amigues, o som amigues encara.
2: A 9 anys, fins a 9 anys. Llavors no hi anàvem massa. Jo encara hi vaig anar més que la gòsquia, perquè n'hi havia que no hi anaven a escola de les filles d'aquest. Però jo, fins a 9 anys, vaig anar a escola. I anàvem, era l'escola, aquí on és l'Ajuntament, es dalt anaven les més grosses i es baix era una cotxeria i anaven els petits. Eren monges llavors, eren monges que anaven a escola. Sí. Apa, no, jo vaig, no sé, fins quin grau o medi li donen llavors el llibre que vaig tenir darrere de tot. Sí, bastantes eren, perquè només de la quinta meva, diguéssim, en Magí, som iguals d'edat. I n'hi va haver bastants, tant de l'os com de l'altres. Hi havia una monja que era professora de bé i mos... I vaig, hi havia un altre que era més de sona, però tenia els petits. Hi havia dos puestos d'escola. Jugàvem de sol, passàvem un anell, passàvem tot un redó, i posàvem un anell un fil, i aquell anell passava, i els que tenia l'anell, no sé què, tenia un premi. Les monges posaven un anell i tu fes córrer tot el redó de rotllo en l'anell aquell. I els que trobava l'anell, quan passava... tenien, jo no sé si era que havien de cantar una cosa o havien d'anar, no me'n recordo això. I després per així n'hi ha qui fa n'havia qui fa labor, jo mateixa fa labor, guinxet o, i això és el que fa a escola llavors.
0: Bueno, hi havia dues escoles, una de Lots, després no estava junt de Lots i Lotes, sinó que hi havia una escola de Lots i una escola de Lotes. I a més, les monges, aquí hi havia unes religioses, en els més petitons, fins que no tenien 6 anys, crec. Era com una guarderia que regentaven les monges. Mostrant-se el que es diu EGB, si no s'ha canviat el nom, EGB, no? Era més memoritzar, que no, tal vegada coses no els entenies, més tenies que saber-ho dir quan et demanaven, fan les preguntes i coses tal vegada de les el que deuen els llibres, sense saber tal vegada prou bé, i a més que era en castellà, l'educació després era en castellà, o les escoles eren en castellà, i havies de memoritzar. I mos divertíem, hi havia una hora de recreo, sortíem de l'escola i anàvem just a 50 passes, ja érem a la carretera i allà teníem muntat un camp de futbol. La carretera era nostra, ja va dir, no passava ningú, i jugàvem allà, fèiem dos còdols, eren la porteria i allà jugàvem a futbol, pràcticament era això.
3: Clar, de petit l'escoleta del migjorn era a casa dels monges, no hi havia res més que allò, i ells ho tenien en els al·lots fins a els 7 anys.
5: Jo vaig fer feina amb els avis quan tenia 7 anys, vaig fer feina amb ells fins a els 10 anys. I en els 10 anys mai havia anat a escola ni res, feien la setmana, la rota. I en els 10 anys mon pare va dir, venga, venga, sol lot, cap aquí.
3: i m'enviaven a escola, però jo un dia anava, un dia no anava, i diuen, vista que hi tenia el mestre d'escola públic, era el mestre Ferrer, deien. I aquesta escola pública està bé davant, si no l'han llevada, s'ajunta a ser l'Iglesi, bé davant. I deien mestre Ferrer. I nosaltres vivíem bé davant, i mon pare li demanava, i clar, i de dir bé, i dir no bé, i diu, no, fer feina. I feia feina com un home.
4: Ser que vaig anar jo, mira, en aquell temps, quan hi havia pàrvols, que eren ses monges, el convent, aquí on ara tenim l'Ajuntament, hi havia el convent. I baix hi havia pàrvols, hi havia els fies petits. I després, quan teníem una certa edat, no sé quina devia ser perquè no ho record, tenien una altra escola dalt. Pujaves una escala i dalt hi havia un saló, i allà hi havia escola. I ses fietes hi anàvem, bé, n'hi havia qui van quedar, i quedàvem fins més grosses, però quan havíem fet la primera comunió, en aquell temps, tenim que dir que l'Iglesia marcava molt les coses dels pobles, festes i totes les coses aquestes, ho marcava molt l'Iglesia. I les fietes, quan havíem fet la comunió, hi quedàvem un poc més a l'escola, però després anàvem a la Nacional. La Nacional, clar, era gratis, i aquella supos que s'havia de pagar cosa perquè les monges d'algú havien de viure. I aquesta estava en el carrer Mirada del Toro. Aquí on hi ha la galeria aquesta d'art que han posat ara, nosaltres dalt anàvem a escola. Baix hi havia les carnisseries del poble, que era de l'Ajuntament, allò. Hi havia les carnisseries, n'hi havia dues. I dalt, hi havia dues portes, una anava baix, l'altra anava dalt, hi havia l'escola. I era l'escola per als lotes. Hi havia un saló bastant gros, que era els lotes de totes les edats. Quan teníem l'edat que podíem anar allà, que no sé quina devia ser perquè no ho record, i acabàvem en els 14 anys. I després hi havia un quartet més petit on hi anaven els més petits, que també hi havia, com a l'escola que hi havia aquí. Les monges els tenien més petits i allà eren més grossets. I, no, i jo anava a escola allà, vaig anar a escola sempre allà. A part dels anys que vaig fer l'escola de les monges, vaig anar a escola allà sempre, vaig acabar en els 14 anys. En aquell moment de la vida teníem uns mestres, que jo, la mestra meva, és de Margarita Tauler Arcos, encara recordo el seu nom, sempre me'n recordaré d'ella, m'ho va ensenyar molt bé. I ella només se n'anava a Palma, era mallorquina i vivia a Palma, se n'anava amb sa família, ses festes de Pasco, ses de Nadal i ses festes de... i s'estiu, ses vacacions d'estiu. Fa tot l'any aquí i dedicava ses 24 hores del dia, no seran ses 24, però bueno, l'escola fa 3 hores al matí, dues al capvespre, i després al capvespre sempre tenia coses perquè féssim. Ella tenia una casa en aquest carrer meu mateix, llogada una habitació en dret a cuina, i anàvem allà a la seva habitació, i sempre fèiem coses, brodàvem, o... i després amb ella vam fer moltes comèdies. Aquí està el començament en sèrio de comèdies.
6: El que ara diu Francesc de Blanca, llavors no en devia tenir de nom, perquè vaig anar a escola, que ara damunt, davall, hi ha allò que és aquí on fan ses, fan això de les exposicions aquestes, que un temps era una carnisseria i dalt era tot una sala gran, o bueno, fa com a dues, i anàvem a escola allà. I venia una mestra, que quasi sempre eren de Palma, perquè aquí solament no n'hi havia, de mestres, i dit, quan van fer les escoles d'allà dalt, jo ja no hi vaig anar. Vaig acabar en aquesta, que sempre vaig anar. I venien ses del camp i no res, hi havia... No era com ara, tampoc. N'hi anaven poques de l'altra escola, també. No, els alors anaven separats, llavors. Els alors anaven... Aquí on ara fan sobre aquella, allà baix, hi havia els alots. Hi havia mestre que fa els alots. I les lotes, era com a l'església, que també anàvem tots a parar, que no... I jo no vaig anar mai a escola amb els lots.
7: No, a escola... Pot dir que no hi vaig anar mai. Els vespres, els missatges, que si tenia un home, mon pare m'ho mostrava de fer. I quan vam a Sabine al rei, i quan tenies el poble vespres, tu imaginaves vespres, jo. Escola, poc. Hi vaig anar molt poc. L'any que vaig anar a combregar, estic segur, home. No pensava de llegir i escriure, i a vegades mon pare també, quan no hi havia missatge, i era el que fàvem.
6: Fins a dos, tres llibres màxim. La taula, això sí, la taula i el primer llibre, i fins a les tres, i els tres no sé si ja el vaig acabar. Amb tres llibres passaven tot el curs. Bueno, havia de fer els 14, o havia fet els 14. Perquè, bueno, a vegades n'hi havia que no en feien tants, no?
0: La gent hi anava, sí, sí. Sobretot eres diumenges, sobretot els diumenges de... al vespre. Era en aquest que dit de la Palmera, que era ja un cinema més en condicions, podríem dir. Perquè abans d'aquest hi va haver un cinema que és de Cipa, ho diré, Cine Parroquial. I és qui l'organitzava, era el rector del poble, que era el senyor Febrer, Bartomeu Febrer. Estava en combinació amb Mercadal. Mercadal també projectava en pel·lícules que després de la projecció de Mercadal, venien aquí i projectaven. I aquest teatre estava... Era el teatre antic, aquí on ja t'he dit que hi ha hagut diversos grups que han fet teatre. Era aquí on es fa abans el teatre. I era un segon pis, que era en el casino que dèiem, perquè aquí teníem el casino i el bar, això abans de la Palmera. La Palmera, jo recordo, quan jo tenia 20 anys, quan vam fer el bar i el local de cine. Però abans, en el bar, que és, no t'oblidàvem, el casino, que era una família que és de Fumeta, tenien a dalt, tenien el teatre, i és aquí on es projectava les pel·lícules que fos la Cipa, que de cine parroquial.
6: M'agradava molt el cine. Sí, van anar al cine que feien tot d'una en el casino que era llavors ara està, són pisos. Hi havia baix cafè, bueno, un bar, i dalt hi havia teatre que feien comedietes, feien cine, però els dissabtes i els diumenges. I llavors a la Palmera ja vam fer cine i comèdies també en feien, però... Bo, per això, no sé, era molt diferent d'ara, però no, el cine jo m'agradava molt. Jo ja anava amb el senyor Murà quan vaig començar en el cine. I crec que van ser dels primers que van començar al cine tot sol, perquè n'hi havia molts que m'anaven sa mare encara, I nosaltres ja mos deixaven anar tots sols. No, cine van anar... Ja m'agradaven molt les de mexicanes. Llavors hi havia Sara Montiel, que van... Però... Les pel·lícules, al final, totes... Ballar no, perquè ell no em va voler, no en sabia i no vaig ballar mai, veus? Però al cine sí que hi anàvem. I jo m'agradava ballar. Però no vaig ballar, perquè, bueno, en aquell temps vaig ballar poc. Però al cine, em van fer que era Correu del Rei, que llavors era en aquell temps. Em van anar per ell de vegades, perquè però que anava a medicina, sí, cada setmana anava a medicina. Si hi havia doblers per anar els dissabtes diumenge, i anàvem els dissabtes diumenge, però si no, me n'anàvem un dia.
2: I això que li dic, passejant, que perquè llavors no hi havia res no aquí per fer, si anaves al cine qualque vegada, i això, passejant, cap a cap de poble, la gent, és per les diumenges, perquè als bars no hi entraven les dones llavors. I van començar, i les primeres que van entrar, semblava que era un de sol, una dona dins del bar. Si anàvem a vegades a fer qualque excursió, amb pares d'aquestes, però no n'hi havia massa de divertició aquí.
0: Bueno, eren, com pot ser la festa d'un poble petit, on tothom hi col·laborava, hi havia un local que feia cine, hi ha hagut, que jo recordi, bastants de grups que han fet teatre, la meva generació, o sigui, el meu grup d'amics també en van fer, vam crear una petita companyia, vam fer diverses obres de teatre, així ens divertíem, i es diu menges per el carrer i tal, no ho sé, i els bars i això.
8: Bueno, nosaltres ens divertíem bé, la nostra manera, bé. Ah, després hi havia el bar que era el casino, que era aquí a la plaça, on fan el caleu, allà on viu en Joan, allà hi havia el casino de tota la vida, aquí dalt hi havia el teatre, aquí fan cine. Allò, els diumenges per anar al cine era fabulós. Bueno, nosaltres cada diumenge agafàvem la passeta que mos costava i el panet i anàvem al cine. I després de més jovenetes, clar, després ja hi va a la Palmera, després fem balles, jo sempre m'ha agradat molt el ball, i anàvem a les festes totes les que podíem anar, perquè no era com ara, eh? Havies de demanar permís, que puc anar a Sant Bartomeu, amb Aquinau, no, ve sa mare de fulana i sa mare. Bueno, així sí, a fer un parell d'hores, i a les 12 cap a casa, perquè mon pare era el primer que me deia, pensa que a la una, màxim és de aquí. Allà, jo me tocava fer feina després. Però ho vam passar bé, va ser una jove... bé.
5: Jo vaig ser molt ballador, m'agradava molt, i sa dona no. I això de tant de fer aquí, no he estat mai. He estat serio, coses. I de copa, i vengui a cantar, i allò que jo no. No he fet mai. Natural meu. I els altres disfrutaven i miràvem com els altres. I, però no... La dona no va ballar. Ballar, disfrutar ballant, però no ballar jo. Jo anava ballant amb Pau en Pere, no m'interessava tenir la dona. I, però després dia sí que vaig ballar molt, però de casar llavors acabat això.
0: Vam ser, me'n recordo totes, l'associació aquesta que ja he nombrat de pares de família, vaig ser el seu secretari, vaig ser el primer secretari de futbol, dels caçadors també he estat secretari, d'Amics de l'Art, una associació que hi ha que promou la jornada, també vaig ser secretari després, quan va néixer, els primers, d'Amics de l'Orgue també, hi ha una associació que promou l'orgue parroquial, també vaig ser secretari, sí.
8: D'això n'he fet molt, però bueno, ho he fet perquè m'ha agradat. És que no, jo vaig començar el primer any que van dur els vestits nous, que és que ara hi ha, que això de fa més de 40, ja deu anar per 50 anys, me pens, amb una vecina d'aquí de vora, qui va venir a cercar-me, diu, ara han duit una roba nova, i els reis es anaven a vestir a les Fontredones. Diu, això era en Esmeraldina, en Andrés Menorca, Diu, i ella tota sola, però no l'has a pintar. Tu que vindries? Dic, jo a pintar, no en sé, però ajudar a vestir, sí. I vam anar. Perquè jo és una festa que no sé com és, que m'agrada molt sempre la festa dels Reis, no sé per què, però m'agrada molt. Ara, vinga, anem. I bueno, vam veure, compte tu, i eren quatre, els altres eren quatre pallaringos que duen, però bueno, bé. L'any venidor, jo dic, aquesta roba, si no la guarden bé, se farà molt bé. Es que ho havia duit, la va donar a aquestes monges, que en el pla de l'equip, on tot l'ajuntament hi havia les monges, que guardassin aquella roba. I les monges la van guardar. I després van dir, no, això ara ho ha d'agafar l'associació de pares de família, perquè això, el que havia organitzat antes, el dels Reis, era el rector del poble que hi havia, això ho ha de dur una associació. I va ser com van agafar el dels Reis. I ells me van dir, tu que te'n vols fer càrrec? Dic, jo sí, de la roba i anar vestit, dic que això sí. Diu, és a cases monges. Vaig anar a cases monges, dic, on teniu la roba? Diu, mira dalt, dalt de tot, un ropero, tot dins una caixa. Jo quan ho vaig veure dic que això és un desastre, però bueno, bé, m'ho vaig endur, unes capes, que allò estava tot ruat, i una vecina d'aquí, que era modista, li vaig dir, ai, quina idea me dona per les capes aquestes, aclarir-ho. Diu, tu dumoles, i ella tenia, té porxos, i va penjar les capes a l'escala dalt de tot, que allò s'adonàs, i bueno, va quedar bé. Bé, per acabar. Jo vaig dir, en els de Saterra, bueno, que ara és Saterra, dic, heu de cercar una solució, heu de cercar un puesto bo per guardar la roba dels Reis. I me van dir, sí, sí, aquí en el local que han comprat hi haurà un quarto i posaran tota la roba, que era perfecte. Diu, i tu que te vols fer càrrec? Dic, jo, sí, d'això sí. I va ser així que vaig començar i de cada any fem amb una parell de modistes d'aquí, fem robes noves, paspatges, però aquí, no és que me vulgui posar medalles, el pondo era jo, de, quina idea me dones a la modista? I ella de, jo faria això, i faria això, ara vinga, anarem a comprar la roba i ho farem. I van anar fent, que tot el que hi ha fet, ho han fet, jo no cosino, jo cosino, no sé, però ho van fer a Castellota, en el Barrito Riu de Vets, que és molt bona. I després, antes, hi havia unes quantes modistes, les modistes que hi havia en el poble també van col·laborar. Que bueno, després se van anar. Això és una associació que va començar quan van començar el descant de futbol, que és de... Hi havia d'haver una associació per formar... per fer el camp de futbol, bé, després. I era un centre cultural per fer coses culturals, més que res, diguéssim. I clar, hi va ser que es van fer càrrec de l'U del Reis, les cornetes i tambors, i després organitzen excursions i exposicions i coses d'aquestes. És més cultural per ser que un parell de vegades van fer... quan un cosí meu era el president, no sé què, actes de so de glosat, un altre dia fan el ball de fandango, també hi entrava. Mira, per acabar, hi havia dos personatges que vos ajudaven, sobretot un, en Morete, qui me feia passar, i en Gacela, que és el despicadero. Bueno, germà, millor dit, Enrique. Jo hi anava i de... Entenc que m'esté tant de cavall. Bueno, han de sortir 7 patges en cavall. Bé, no passis pena. Quan anava a hora de vestir allà, venien i em feien les mil males criances, tot amb broma, eh? En Morete. A Morete, que puc fiar de la carrossa teva, que puc fiar de la... No, no. Estic cansat, sempre me'n fas igual. Ai, Morete, feu per jo. Un any que hi va un pot de follon amb els de la directiva, no vull sortir, no vos vindré a ajudar, i no. Morete, no ho facis per ells, feu per jo. Per jo, per tu, t'ho faré. I me fa coses així. No, i després que ho passàvem bé, hora de vestir. Uf, jo agafava una nerviada, arribava aquí, estava... Padrina, avantes això, i avantes allò, i avantes aquí, i vinc allà. Clar, jo ho tenia tot ordenat, tot en borda, dins aquesta casa, això, dins aquí, allò. Cada un agafava els vestits tots penjats amb el nom que el havia de dur, perquè no hi hagués cap... Tu ho saps allò. Venien els descavalls i me'n feien anar de vol. Dic, jo li de paraulots, deixa'm un pot de pau, que no me deixareu... Serà hora de sortir, no estareu llets, i aquí estarem. Tothom s'ho agafava un poc en gendeu, hasta i tot ara, m'ho solen dir, se nota que no hi és, dic, bueno, se nota ara, n'hi ha uns altres, jo ho havia de deixar una hora l'altra. Jo estic molt escatxerrada i no puc estar dreta ni puc caminar, que m'agradava. Jo que estic ambient de vestir gent, aquella estoneta ho passava bé, passava nervis, però ho passava bé, m'agradava. Ara tu so, ara tu allò, tu posa't aquest son, tu aquesta peluca, tu so, jo. Jo exacte, exacte no, però de 42 a 3 segur. Són anys, eh? I jo la feina meva era aquesta, cuida'm-me de tota la roba. Hi va haver uns anys que me n'en cuidava de tot, entre cometes. Ara no, ara fan quants anys que hi ha les directives aquestes, que cada un s'encarrega d'una cosa, una altra... Però antes que la directiva no hi havia gaire més que el president i el secretari, per exemple, que un de tants era en Tòfol, també has d'encarregar molt, d'anar a cercar els que havien de ser patges, els que havien de ser reis. Bé, jo els reis mai ho vaig voler cercar, perquè els reis sempre arribava que tenia llista, venien i s'apuntaven pel bany que hi veu. Pels caramel·los, pels vestits... per tot, t'ho havies d'organitzar i jo tenia ajuda, eh? Sempre tenia un parell de lotes que m'ajudava molt, també va. Després rentava tota la roba jo, però tota, si hi havia 20, no, a vegades n'hi havia més de 20 de patges, havies de rentar aquella roba cada any, perquè si no, les robes, el dels reis no, el dels reis ho guardaven o ho duen a tintoreria. Una, perquè antes, ara se vesteixen en el poldi, però antes, que no hi havia poldi, perquè no n'hi havia, a una casa que es diu, aquí a l'entrada del poble, Nafragno, la de davant de Can Benito, vam anar en quants anys en aquella casa vestint-nos. I després un pare, en Pere, per cert, en Moreta, em diu, si ho demanau a mon pare, la casa aquí on viu una... de Maribel, anàvem allà. I jo vaig dir, i sé que a l'avi, un pare, li vaig dir, miri, perquè jo en savi, en sa mare fa molt bo, miri, no, estic contenta que m'hagiu deixat a casa, però, per favor, si hi ha res gelós, lleveu-ho de mig, perquè hi ha els joves que venen i jo no puc estar atenta en tot, diu, no passis cap pena, me diuen. Hi ha bòtils de cava o no sé què, que ha quedat dins la nevera del sopar de Nadal de no sé qui, d'en Pere, d'ells, i no toco. I si us ho volen veure, que beguin, però no passeu cap pena, jo dic no. En sé que m'ajudava jo, i duem la roba, i allò aquella casa fa baix i dalt. I jo li vaig dir, doncs mira, els reis se'ls vestiren dalt, i el baix, que era com un menjador, i vestirem els altres patges i deixant la roba. I aquesta me diu, sí, dic, bambada, si hi ha res de gelós, jo que sé, rompint. I ella me diu, no veig res, està llevat tot, perquè, bueno, pots tenir... Venen els reis per pagar els tres reis. Me van fer passar els 10 de rifa per vestir-los, que eren dos... Era un tal Capó, que eren ciutadallons que jugaven a futbol amb el mitjón, en Sabater, i en Pedro de Narrosa. I jo vinc a l'os per amunt, a vestir-vos, pujant dalt, i en Capó fumava puret sempre. Quan se va llevar la camia, es van caure per terra. I jo dic, bueno, ara no és hora de fumar, no fumaré. Bé, per acabar, van vestir els reis, van sortir... Després allò queda, la taula que tenien les pintures, queda tot un desastre de bordell i cosa. Però en sol demà nosaltres anem a llevar, o a castellar. Ah, no, bé. Venen els reis i tot bé. I ja van fer els Reis i tothom fa el cotet, bé. I el dia dels Reis venen

0: Me'n vaig a cap a casa de savi. I savi me va sortir de maleïta. Diu, en Joan té un disgustà. Ha anat allà dalt i ha trobat un desastre. I tot, puros panterra, que eren puros de no sé quin t'has dit. No, miri, Joan. Li vaig dir que puros no, puros eren d'en Capó. Ai, clar, jo entenc que aquell home al matí quan va anar allà i va trobar tot el bordell, devia dir, aquí em fem maig. I jo, diu, veus que m'han deixat damunt sa nevera doblers? Dic, miri, perdoni, però jo tot això no ho sabia. I va estar malè, en tot el motiu mesquí que tenia, perquè ells ho havien deixat. Dic, però són aquells que m'han fet quedar malament. I després me'n vaig anar al president, que era José, dic, José, vés a aclarir-ho tu, eh? Dic, perquè jo del rei ja no em faré més. Ah, diu, això, res, diu, això, ell... Jo crec que aquell home, quan va veure allò, devia dir, bueno, i m'ho han remenat tot, i no era bé. Perquè li vaig dir, no, tranquil, que nosaltres no hem tocat res, han estat aquests que mos han fet. I després, els que eren dins els menjadors, patges, un de tals, eren Manoli, que hi havia, i aquell obria sa nevera, i era aquell qui obria, i jo això m'ho va dir després en Rafel, que era capellà, que es va morir, en Rafel. Jo el veia en aquell, i jo diré, però tu que has vist res? I ell me deia, sí, jo ho he vist. Dic, ell, per què no m'avisaves si jo ens haguera anat serranyats, haguera anat a aturar? No, diu, i no fan res. Més van treure un parell de bòtils. Per ell, saps què feien? Tiraven els bòtils a un pati que hi havia, cols, i ja tiraven allà perquè no ho veguessin. No, té la castanya. Vaig dir, mai més, no vull cap més d'home de patge. I vaig dir, vull dones. Vaig dir prou.
1: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Ja, ara ja sé que es pot dir tot el dia. Oh. Però no diguis bon cap vespre. Això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran, raro.
1: Pres el micro. Sí, sí.
0: Miraran, jo provaré. Ai,
2: o t'atraques en el micro o t'atracarem el micro, tu.
1: Ja t'atracarem. Ara no sé, no rompo cosa.
0: Serà Christian. Un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar.
1: Està bé, sols així.
2: Atracar. Està bé. És la secció aquesta d'en alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, l'alerta.
2: No sé si he posat cent o no... O jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis. És a dir, si es pot dir, tira endavant. Sempre endavant.
2: Aquesta cançó aquesta de... Ses vistes d'un altre femer. De femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: He lligat,
2: la banda d'esfamer, ets les bísties de Montgofre.
1: Les bísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui. Després la posarem.
1: M'agrada molt.
2: Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, hem de mirar.
3: Hem de posar ordre.
0: Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava.
1: I ho has triat tu, no això?
0: Ja, però... Però mira, si no, pues quedava bé, però...
2: La no. Llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència les llengües romàniques i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
0: Ipse dixit.
1: Un
2: altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom. Ah,
1: i muntes aquest. Doncs no se muntes, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual. Jo estava pensant en Beatus Ille. Quan he dit Illa Illut, he pensat com Beatus Ille.
0: Clar,
2: xerrau.
1: Pues, de coses de la llengua. De coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens per l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deien, no?
1: Correcte.
0: Per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria t'aquí. Vinga, vamos, vaya festival.
0: Que U ve de... I L de L'U, que seria L'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà. Sí.
2: Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. No hi estan mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i
2: delinqüents,
0: i tot això, Segurament, com que venen ara, també. I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués, que ja sempre, o s'emprava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat, també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'ildut, excepte atzart. Atzart també empren l'article salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
1: Su?
0: Su.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí.
2: Su estocu.
1: Su estocu.
2: Su estocu.
4: Com et sudoku.
2: Sudoku és...
0: Sudoku vol dir cosa...
4: Estic dalt de
1: xec. Alerta en xec. Alerta en xec, magos d'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre és article salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no en cuentos.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí, d'acord?
1: Sí. Pues han pogut posar so i et posen so. I si no t'agrada, no ho compris.
0: No. O sigui...
1: Ja ho has pagat, vull dir que si no t'agrada, no ho compris.
0: No el tinc, no el tinc encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid.
0: Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro, no? Bé, ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen... menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
4: Ho salen tots.
0: Exacte, és Cristian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Cristian. Allà ho diuen. Tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a Mo i me'n faig una dutxa. Vaig bona de Mo.
2: Bueno, no xerrarem de l'aigua de Mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
1: I sí, home. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
2: Savi.
1: Per tot d'ell, l'avi, que una cosa que em fa ràbia, que es diu l'avi i savi.
0: Exacte.
2: Si no, savi.
0: Clar, a veure,
2: savi,
0: aquí estem dient...
1: Aquí, però per moltes diu l'avi i sàvia. A mitjana diu l'avi i sàvia.
2: Ah, sí?
1: Sí.
0: Sí, l'avi i sàvia.
1: L'avi.
0: Exacte. Aquí hi ha un deix d'aquest de, clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants. En pram, article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Mm-hmm. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
1: Sí. No, sempre t'ho curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre
2: l'Iglésia
0: o l'Iglésia.
1: O la catedral. aquí, la catedral també diu, no, sí, sí,
0: la catedral.
1: Bé, que no.
2: Perdó, la catedral.
1: La catedral. La catedral o la catedral?
2: El que vulguis és igual, però... La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat... És a dir, sóc amadestos del Madrid, sí. I els meus nebots els he sentit dir més d'una, més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
5: Es Barça!
1: Perquè tu ens dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és més important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets, home.
0: Ells han sortit del Barça.
1: Sí, han sortit. Anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet. El Barça. Més
0: el Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec. Que és...
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden estopònims, que clar, aquí tenim no tots estopònims nostres, els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
4: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre, també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el Lu, el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no som capaços.
2: Lu, insistiu, tot és lu, lu, lu,
1: lu. Lu, lu, lu, lu, lu. Lu és correcte. Jo com m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
1: a
0: veure. Però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està.
4: És correcte, Pedro.
1: Sí, diuen, sí, és correcte.
0: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com. No és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja està.
0: Clar, un lu en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un lu, mira...
1: Sí. Ja, no?
2: Ho dius i no passa res.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengua d'arbres. Cada vegada tenim la llengua més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
6: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Si lo que fa així tot m'és igual, sense classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la salabró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això, l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal es recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals que fan una producció que deixa espai a la natura són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores.

0: Merda, bo.
1: Sí, es como que bueno, tienes aquí cosas y como objetos de la suerte de gats, como os digo. Bueno, en realidad no los utilizas, pero bueno, están allá.
2: Un fetiche.
1: Petiches, eso mateix.
2: Pero es que es raro lo de fetiche, porque fetiche también es lo otro, ¿no?
1: Sí.
2: Lo otro que no estoy mencionando por la inhibición o por la represión. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
1: Repressió.
2: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
1: Sí.
2: M'ho vas tu corregir. Em vas dir, no, és amb dos S, repressió.
1: És amb dues S's.
2: M'ho vas dir tu.
1: Vale, espera, vaig a
2: Però em molesta
1: comprovar-ho.
2: molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió serà més de repressió que repressió.
1: Repressió, repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
2: No, perquè avui no era la inhibició.
3: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia. Quan et gires i estàs tot sol, la frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burgallades!
3: Que ni queriendo servirme me sirve eso a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias. Por favor, que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dog Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí. Però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Les primeres recreacions dibuixades que es van fer dels neandertals eren més similars als goril·les que als humans.
2: Època de muda. Capítol 6. Evolucionar els conceptes.

0: aquest parent tan proper amb el qual la nostra espècie va conviure durant milers d'anys, va ser considerat durant dècades com un ésser molt poc desenvolupat en termes d'intel·ligència i d'habilitat. Però ara ja sabem que aquella espècie humana que va poblar Europa durant cents de mils d'anys, descoberta per la ciència a mitjans del segle XIX a la vall de Neander, configurava unes comunitats amb una cultura avançada. De fet, eren tan propers a la nostra estirp que es van donar moltes reproduccions mixtes i la majoria d'europeus mantenim restes de la seva herència genètica. De tal manera que, malgrat considerar-se una espècie extingida fa uns 40.000 anys, podem dir que ha seguit evolucionant dins de la nostra ment, en un viatge que l'ha duit des de ser poc més que un animal bípede a ser considerat un humà del tot respectable. En aquest viatge de canvis de percepcions hi han jugat els avenços científics, però només els prejudicis o les visions interessades expliquen que les primeres impressions tinguessin aquest desviament tan empobridor. Potser ajudava que a meitat del segle XIX ens trobàvem en plena època colonial, on els europeus tenien mig món sotmès. De fet, eren temps on encara solcaven vaixells carregats d'esclaus que generaven grans fortunes a persones influents que construïen missatges per a la societat.
1: You got mail.
0: Si dins la humanitat del moment no totes les persones es consideraven com a tals, com es podria pensar en equiparar-se a un avantpassat extingit?
2: Game over.
0: I tal vegada també jugava aquí un pensament de culpabilitat. Els sapiens hem fet desaparèixer un munt d'espècies del planeta. A saber com van anar les relacions amb un parent una mica diferent, que es va esborrar del tot després d'haver-hi conviscut. Resulta interessant veure com anem canviant socialment els conceptes de les coses. Fa poc temps, obrir la boca per plantejar que cal analitzar els problemes derivats d'una excessiva aposta cap al turisme era censurat, des de diferents fonts, com una inacceptable turismofòbia. Però l'anàlisi de dades i les evidències fan que ara ja es comenci a poder parlar de saturació inacceptable de determinats indrets, de transformació i pèrdua d'identitat d'alguns espais, d'expulsió de residents pel preu de l'habitatge, d'esgotament dels recursos d'aigua, de manca de perspectiva laboral per als joves menorquins formats. Els neandertals es van descobrir quasi a la vegada que Darwin formulava la seva teoria de l'evolució de les espècies, que acabaria significant un canvi total del paradigma de la creació, no sense prèvies acusacions de sacrilegi. El debat sobre el turisme neix en un moment de proclamació científica del canvi climàtic causat per l'acció humana, de pèrdua alarmant de biodiversitat i de necessitats urgents de reorganitzar la gestió. S'hauria d'acabar amb la idea d'explotació del planeta. Actualment, les acusacions d'heretgia provenen d'alguns estaments econòmics i de determinats posicionaments polítics que resisteixen que trontolli l'esquema mental sobre el qual sustenten els privilegis. Els neandertals probablement van patir una combinació de glaciacions, aïllament de poblacions i convivència amb humans moderns. Als sapiens, ens toca ara demostrar que la nostra capacitat cerebral permet també obrir nous paradigmes que evitin autoextingir-nos.
3: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

dejava el Quinto al castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars, i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada, anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
1: I... Com els roscones de...
3: Si sí, avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas en esbar a demanar i no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de sempre, com en dèiem, cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així,
2: Aquí, jo crec que si mantenim el català, tots mos hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya, no?
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes es un bloqueo mental, senyor.
2: Ara,
0: senyora, saps?
2: Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem a
2: posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Quan dèiem un cafè és un cafè, i un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, soci és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres, vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Té el doble de lletres, supercomplicat.
0: Cafè, però ara, vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
0: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara. Sí, sí. Allà cada un l'agafat.
2: Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
0: Però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just... No te fotrà si estiu a l'aire o...
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I les vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vi, no? Cafè?
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh?
0: Sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, maleducats mai.
4: I
2: per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, és si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
4: No lo hablo.
2: No, jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo.
4: No puedo.
0: Clar, sí, en castellano, per favor, no puedo.
2: Estic
0: no
2: visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió. Ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, jo m'han dit, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està.
1: Hòstia,
2: no ho toquis, no ho toquis.
1: Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
4: No, un calamar. Això ho
1: fan a València.
4: Un calamar al manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
4: Un calamar, una patata...
0: Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego,
4: una piloteta...
1: És un simpà simbòlic, un sansapà...
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu vots les piles,
0: això ha passat,
2: que volen ser entesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Dic, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada que algú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: El que veig, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí mos coneixem tots massa per fer aquestes
0: coses. O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
4: Sí.
1: I tu li puntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
4: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
4: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, sos un tema que no
0: tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer i
4: jo vull sobreviure. I tu
1: et tio, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquilo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, si tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No es ve, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però sí.
4: Manzanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé, comença
1: tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? Com el tema de l'habitatge digne, no? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin, que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència, sí.
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
0: està.
2: Fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa.
2: Mos hem de fer respectar.
0: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno...

Venezia.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Es tu dama pensa, creo, y eso que son preciosos. Ando chore de mostrar eso, mate por todas esas vainas. Que sigui un cas perdut, no vol dir res, sempre molt bé, saps?
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026. Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de la natura, de la vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en la poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: La terra serà, pagès o no serà.
2: Avui, en el programa Ses Mesurades, volem xerrar de l'agricultura a petita escala, del model de producció local d'aliments, un model en decadència degut a l'avanç del tsunami capitalista i globalitzador de les darreres dècades i de la lluita per la supervivència d'aquest ofici. Ens han venut des dels mitjans i les escoles que el model agrícola industrial és necessari per alimentar el món. Un model depenent de productes químics, grans corporacions i extensions, monocultius que destrueixen la biodiversitat i espècies genèticament modificades, amb l'impacte negatiu que sol queda palès que té sobre les societats i el clima. Però s'ha demostrat que aquesta afirmació no és més que una fal·làcia. Avui, al món, un 75% dels aliments són produïts per petites agricultores i agricultors que proveeixen a les comunitats. Sempre ha sigut i segueix sent l'intercanvi i els coneixements locals de savieses, tècniques i llavors que han permès alimentar el món. Però és ben cert que avui, aquí a Menorca, una terra que pertany a aquest món occidental i capitalista, cada cop més desvinculat d'allò que m'ho sosté, que s'ofici de l'agricultor, es troba en perill d'extinció. El relat dominant el marca que en els darrers anys la tònica ha sigut la d'inundar els pobles d'Aldis, Lidls i Mercadones, i buidar el camp de pageses i pagesos, o com a molt trobar-los un lloc de feina en els hotels rurals o a les finques en mans de nous terratinents. Tenim per una banda un model del camp menorquí que fa falta revisar i per l'altra unes amenaces i dificultats que fan molt difícil dur a terme aquest ofici amb certeses avui en dia. Per tant, ens trobem davant d'una realitat on la resistència i supervivència queden en mans d'aquelles i aquells pagesos que segueixen lluitant i apostant per la terra, per la gent i per la cultura i les arrels d'aquí. I per altra banda, de la ciutadania que ha de votar quin model vol, a través del seu consum.
3: Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Bep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. M'ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Faig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença la Uella? Suposo que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com ara xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

dels mànecs entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp són aules i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant del lero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'he dat de xucluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà tenir per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen ses

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La història secreta és una d'aquelles novel·les que t'absorbeixen completament des de la primera pàgina. Escrita per Donna Tartt, és ja un clàssic contemporani de Dark Academia, que combina thriller psicològic, tragèdia clàssica i novel·la universitària amb una ambientació literària molt poc habitual. La novel·la comença amb una confessió. Sabem des del principi que un grup d'estudiants ha comès un assassinat. El que importa, però, no és tant el com, sinó el per què. Ambientada en una elitista universitat de Nova Anglaterra, la novel·la segueix un grup de joves obsessionats amb la cultura grega antiga, la bellesa, la diferència i la idea de viure en el marge de les normes comunes. Aquesta recerca de ser diferents i excepcionals acabarà tenint unes conseqüències devastadores. El gran mèrit de Donna Tartt és la construcció de l'atmosfera. Tot és dens, hipnòtic, lentament asfixiant. És una novel·la sobre la culpa, la fascinació pel mal, el classisme, la idealització de la intel·lectualitat i la fragilitat moral. No és una lectura ràpida, però vos puc assegurar que sí que és profundament addictiva, d'aquelles que te deixen pensant dies després de veure l'acabada. La teniu disponible en català a Les males herbes i és una aposta segura per a tots que cerquin una novel·la exigent, fosca i elegant, amb personatges memorables i amb una veu narrativa molt poderosa. Una lectura imprescindible si us interessen les lectures on la intel·ligència i la perversió van de la mà.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo l'intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, que és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes d'aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
3: Sovint penso que no sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

de festejar. Un ego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de l'Oki Fae Autostop.

Ciutat un tripi, se n'ha anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Doncs els diu quan jo te toc. Tu te fons.

Un complex ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta la...

Nica, quan només era cel i aigua. El penya-segat gegant i el riu petit, en la fresa fresca de les canyes. Cala Caldana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Caldana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets el cel, Cala Caldana, el cel on van les cales més boniques, el cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Caldana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el gendar feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del gendar i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendar. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferí un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va saber que es lloc eres del gendar, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa cantant.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per si repassam la seva trajectòria és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps de Menorca. La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. és la cançó d'estiu i no passa mai de moda.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast d'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà, eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes, i en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos... del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València,
0: claro,
1: amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, aquell moment impressionava molt, no?
0: Va, el que va començar d'alguna manera com un moment de fotografia bucòlica va acabar
1: sent un desastre. Sí.
0: Sobre això puntualment te volia demanar, perquè també tenim en aquesta edició Escarpadi que ha fet un treball a la Dana de València que ha estat també part de la discussió política i fotogràfica també de tot el país durant el darrer any. Què penses que passa entre la relació entre fotografia i canvi climàtic? Hi ha un tema que s'obre, una escletxa que s'obre per començar a pensar des de la foto la relació amb el clima?
1: Bueno, nosaltres estem aquí per documentar els canvis i el que passa, saps? Després, bueno, certament és un mes d'agost tinguis que anar a fer fotos de so en vez d'anar a fer platges plenes, doncs ho diu tot, no?
0: Clar.
1: La relació, nosaltres bàsicament estem aquí per documentar el que passa i no em fa cap il·lusió, també t'ho dic,
0: Clar.
1: Em fa cap il·lusió, prefereixo fer les meves cosetes que tu coneixes que fer això, saps? Però...

0: però sí que és cert. També et diré que gràcies a la tecnologia molta gent que no és fotògraf sí que va poder captar imatges que nosaltres no ens van deixar perquè no podíem arribar, no?
1: Clar. Quina relació tens amb la recerca d'imatges que tenen a veure amb un moment tan de crisi, tan trist i tan complex pels éssers humans que estan sent fotografiats? Aquest equilibri, com ho tens?
0: Bé, tens que tenir l'experiència, si tu saps llegir l'estat emocional de les persones, és el que et deixa a tu mateix apropar-te o no.
1: Clar.
0: Tu tens que veure-ho i també tenir, diguéssim, la teva ètica. Vull dir, una foto no val tot per una foto, saps? Si una persona està patint, saps? Tu ho veus, si li molesta o no li molesta.
1: Clar.
0: Si l'estàs ajudant o si de molt l'estàs enfonsant, no? I, bueno, això és l'experiència, no?
1: Clar. L'educació de la mirada, d'alguna manera, no?
0: L'educació de la mirada i de l'ètica, saps?
1: Uh-huh.
0: Una foto no... A qualsevol preu, no. Mai.
1: Tenim en compte també la dignitat de la gent, no? Un poc aquesta dinàmica.
0: Clar, mira, jo la primera casa que vaig entrar era un matrimoni, família humil, que tenien un calaix amb tots els medicaments banyats. I el seu gran problema... Bueno, estaven els de la Creu Roja, els estaven ajudant, però el seu gran problema és que s'havien de medicar i no hi havia medicaments,
1: clar,
0: perquè estaven tots banyats. L'aigua havia arribat un metro i mig i havien quedat sota l'aigua. La farmàcia estava tancada perquè també havia estat inundada. I això era el gran problema d'aquesta persona. Tu no pots entrar allà com una catxarreria, allà a fer fotos, saps? Vull dir, has d'intentar ser empàtic amb aquesta gent, saps? Perquè era el seu gran problema, que per ells era gros.
1: De primer ordre, clar, de salut.
0: Clar, exactament.
1: Penses que, si et ve que la fotografia documental té aquesta missió, per dir-ho d'alguna manera, que és la de documentar efectivament el que ens està passant, però també hi ha un dispositiu de memòria, d'alguna manera, no? Pensar això que ens ha passat avui té un diàleg amb els que, amb el que ens passarà demà si no passa alguna cosa. Trobes que... i prenem nota, mirant aquestes fotos de lo que va passar a la dona d'aquí, de Menorca, i prenem nota com a societat, reflexionant sobre això?
0: Tinc els meus dubtes. Jo, ara mateix, un veí, d'on visc jo ara, s'ha construït una piscina aquest estiu, pensava que no l'ompliria, i aquesta setmana, a ple mes d'octubre, l'he omplert fins dalt. Tenim problemes d'aigua.
1: Grossos.
0: I l'ha omplert fins dalt. Que segurament no l'emplarà fins l'any que ve.
1: Segurament.
0: Te dono com a exemple, saps? Jo penso que... No sé, m'està greu, eh? El ser humà no... És contradictori.
1: Total.
0: Per això.
1: M'has donat el peu per parlar del teu altre projecte, que crec que te l'estimes molt, i jo que he vist les fotos i que visc allà, sento que és algo molt íntim teu, que és Sant Lluís no és Missouri. Què és això? Què és aquest artefacte?
0: Sant Lluís no és Missouri és un diari de la meva vida i de la vida de Sant Lluís els últims, des del 2005 al 2022, que és l'època que jo vaig viure en el municipi. Jo vaig viure al municipi tant al Caufà com a Viniencolla i al poble mateix. I, bueno, allà vaig viure la bombolla immobiliària, els preus... Això tu no m'estaves contant, m'estaves preguntant sobre si prenem nota. Doncs no prenem nota, perquè el 2013 jo recordo haver estat documentant, haver patit el que era la bombolla immobiliària i allò que no torni a passar i on estem ara.
1: Clar. Hi ha una repetició i a més...
0: D'una altra manera, però el mateix, d'alguna manera, no?
1: Total. I em va agut tan sensible com l'habitatge a Menorca. No?
0: Exactament, sí. Jo en aquella època vaig estar 2 anys que tenia un lloguer de setembre a juny, a 30 de juny, i juliol i agost me tenia que buscar la vida.
1: Clar.
0: I això estem parlant del 2005-2006.
1: De fet, una part important del teu treball documental d'aquella època era apropar-te a les naixents organitzacions de veïns en defensa de l'accés a l'habitatge i afectat per la hipoteca.
0: Sí. Que,
1: veus un reflex, veus un moment similar entre aquell moment i ara?
0: No.
1: No?
0: Jo en aquell moment va haver-hi un moviment molt potent per ser Menorca, que en aquell moment ja està treballant, no té a veure això amb lo del llibre, però sí que era amb el temps, sí. I en aquell moment jo vaig estar col·laborant, jo documentava tot l'activisme de la PA.
1: Uh-huh.
0: I era un moment, diguéssim, que era tots a una. Hi havia tot tipus de persona, de classe social, etc.
1: Hi havia un activisme més viu.
0: Ara no el veig de la mateixa manera.
1: Uh-huh. La comparació amb Missouri, per què?
0: Bueno, doncs mira, ve per la mateixa història.
1: Uh-huh.
0: Qui conegui Sant Lluís té molt present, perquè fa 20 i pico d'anys que tu quan arribes a Sant Lluís, què te trobes?
1: Un molí.
0: Un momotreto. Abans del molí.
1: Sí.
0: Abans del molí. Te trobes un mamotreto allà.
1: Ah, correcte, clar.
0: Exacte.
1: El esqueleto.
0: Ah, exactament. Mira, tenim que tenir en compte, Sant Lluís de Menorca té uns 7.000 habitants.
1: Mm-hmm.
0: Sant Lluís de Missouri, Estats Units, té quasi 3 milions d'habitants.
1: Wow.
0: A Sant Lluís, algú se li va ocórrer, farem aquí un centre comercial tipus Port Inglés.
1: Sí.
0: Saps? A qui se li ocorrió, no? Pues, bueno, va fracassar. Jo penso que es van equivocar de Sant Lluís. L'haguessin fet de Sant Lluís de Missouri amb 3 milions d'habitants, segurament haguessin triomfat,
1: hauria tingut
0: no?
1: Hauria sentit.
0: Però, clar, però potser és totalment sobredimensionat.
1: Uh-huh.
0: Llavors, per què Sant Lluís no és Missouri? Pues per això. No ens feu coses sobredimensionades.
1: Total.
0: No ens traieu el nostre... No vol dir que no puguem anar progressant i no puguem anar, diguéssim, adoptant noves costums, però no ens aportis un centre comercial, no ens posis xalets a dos pams de l'aigua, perquè en aquests últims anys, tot i la llei de costes, allà a Sant Lluís va passar també, no?
1: Sí,
0: el que
1: sí,
0: ho fa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Saps? I d'alguna manera, les fotografies no és tant et mostraré el que no m'agrada, sinó et mostraré el que som, per tenir justament la memòria, no?
1: Clar.
0: Et mostraré aquella part, diguéssim, de com són les cases, la gent que va romandre a les cales, saps? Com és la gent de Sant Lluís, que d'alguna manera és com part de la resta de Menorca, no? De com vivim aquí. Vull dir,
1: és una representació, no?
0: Exacte. Intentem fer resistència i continuar amb els nostres costums, no? No volem menjar aguacate, ni brans, ni històries, sinó ens agradaria, o almenys a mi, parlo per mi, no?
1: Uh-huh.
0: I la representació és aquesta. Pues la gent que baixa el moll a nedar, saps? La gent que va a pescar, la gent que penja la roba a fora perquè la vegi tothom, etc. Moltes de les cases que surten ja estan en mans dels nous propietaris que no són d'aquí, saps?
1: Hi ha algú que tu ets molt reivindicador de lo perifèric, de lo la idea de ser fotògraf de províncies.
0: Sí, totalment.
1: Com fas un lligam entre les històries universals que contes i lo particular i lo petit i lo perifèric de Menorca?
0: Perquè tothom té una història i tothom té una història interessant i de la mateixa manera que a Menorca a vegades pensem que només tenim nosaltres el problema de la vivenda i dels sous i de tal, també està passant a Reus o està passant... Vull dir, això són històries universals. Jo penso que els explico des d'aquí. Saps? Perquè a mi jo me trobo molt més còmode, diguéssim, dins del meu entorn que conec.
1: Uh-huh.
0: Jo anar-me'n fora, jo soc molt antifotògraf, saps? Perquè antigament, el fotògraf que viaja, no soc molt viatger.
1: Ets el fotògraf que es queda.
0: Que em quedo i m'agrada, diguéssim, documentar el que tinc a prop meu perquè ho conec, saps? També és el meu punt de vista, eh? També no sento càtedra en nada, no? Però són històries, les històries humanes, jo crec que tenen que interessar. Si són interessants, pues, això, valga la redundància, ha d'interessar a tothom, no?
1: Mm-hmm. Bueno, David, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i esperem que puguis també generar aquesta reflexió per tots els menorquins, que crec que a través de les teves fotos hi ha molt per dir, hi ha molt per pensar.
0: Vinga, moltes gràcies, Santi. A tu.

0: News de porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima, fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç de l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a Lorenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre les seves prades. Saps que menges molt de dolç?
0: Encara queda qualque rosco de vino per aquí.
2: Calla, calla.
1: La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feim mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
0: Ara,
1: dues setmanetes.
0: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem amb un palau, vinga.
3: Porcatjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: messo da ma pezza creu, io so che son preziós. En duxaré de mostrar eso mata per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural.

També, Esmorzar a Can Tiffany's és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparent més lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa. Eh?

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo recordo moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vi vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les ones de Ràdio Far.

0: El capvespre queia a les roques fosques del nord quan els pescadors de vorera s'hi apropaven. Un fil gruixat enrevoltat a un tros de suro amb un ham considerable era el sistema que s'usava per mirar de capturar morenes i congres, uns depredadors del mar que servien en aquells anys d'escassetat per fer sopa de peix.
1: Època de muda. Capítol 51. Cridar els taurons.
0: Per augmentar les possibilitats de captura, a més de tirar l'enganxall a un lloc adient i deixar el fil ben fermat a terra, també s'abocava al mar un suc carregat de sang i restes de peixos. Les espècies que viuen de depredar-ne d'altres tenen els sentits afinats per detectar on hi ha menjar potencial, com ara una presa damnificada. Efectivament, les morenes, com els taurons, senten atracció per les ferides i tindran més predisposició a apropar-se a llocs on la sang es detecti a l'ambient. Una analogia semblant es dona amb els negocis monetaris que feien els humans. Quan hi ha olor de guanys fàcils i ràpids, prest apareixen els taurons econòmics que acostumen a ser molt més perillosos. Els de la mar depreden per viure. Els de terra viuen per depredar. Quan des de les instàncies públiques es fan gestos de desregulació urbanística, quan s'anuncien mesures de simplificació que en realitat són de desprotecció, és com quan els pescadors de vorera tiraven aigua sanguinolenta a la mar. Això atrau els predadors. Si tenim unes piscines que gasten molta d'aigua perquè renoven íntegrament quasi cada dia, però que en el projecte s'havien plantejat com a sistemes per emmagatzemar aigua pluvial i depurada, estem davant un doble incompliment. Perquè s'han fet unes instal·lacions per les quals no es tenia llicència, infracció urbanística, i perquè hi ha un consum hídric molt més elevat, infracció ambiental. Si al final les piscines es legalitzen i la sanció inicial queda en quasi res, estem tirant suc sangonós a l'ambient i s'escamparà la sensació de ser un territori bo per enganyar amb finalitat de lucre ràpid. Si s'estructura una legislació que permet legalitzar construccions il·legals i fer-les revalorar multiplicant moltes vegades el seu preu anterior, estem projectant a l'entorn una secreció que empeny més operacions immobiliàries fraudulentes en rústic, disfressades d'altres aparences. Just a la primera claror de l'alba, els pescadors passaven a recollir els estris que havien deixat calats. Hi havia una quietud natural només alterada per qualque colom que removia dins les coves de la costa. En moltes de les llences s'hi havien enganxat morenes de bona mida que serpentejaven enèrgicament quan l'ham les tirava fora del mar i de la vida. També hi queia qualque congre fosc i elegant. Els esquers i el bru vermellós que s'havien posat dins la mar havien servit per l'objectiu marcat. Els pescadors de vorera d'aquells temps pescaven per menjar. Les captures es repartien entre les famílies, que tindrien feina de gestionar un animal altament carregat d'espines interiors. Al segle XXI, les cases ja no són a l'abast dels menorquins. Els amarraments tampoc. Els diners que es mouen van a poques butxaques. Atraure els taurons de terra a una illa com Menorca és un profund error estratègic. Acaben pagant queixalades a la població resident.

els de tots eren els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era...

0: Woo!
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltraveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui ens aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa d'esmitjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltraveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És el component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta traginada. I mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí a ser nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que ens ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entenem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

cria dels primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

Molt benvinguts, amics, amigues, una vegada més en aquest nou espai de Sagramola, on avui anava a posar de títol Desconeguts, però no, no, Desconeguts no, perquè anem a suposar que qualcú coneixerà alguns dels músics que posarem. Però avui ens centrarem a fer un programa bàsicament en músics i discos que han sonat molt poquet, han tingut molt poc ressò per una o altra raó, i que han passat allò com a desapercebuts, no? I anem a donar-los una mica més d'importància, que és el que es mereixen, i sobretot a descobrir algunes cosetes que possiblement no coneixem. Alguns autors que, bueno, mira, aquest no havia sentit mai, i bueno, està bé, no? És un poc aquesta idea. I no han posat desconeguts, sinó poc coneguts. En el darrer programa el vam dedicar tot exclusivament a cançons que duen de títol Menorca. Ja us vaig dir que el darrer que posàvem, que el deixàvem així en plan sorpresa, també es titulava Menorca, però no van dir l'autor ni els intèrprets, i us el direm avui. Era un tema de jazz que durava com a 7 o 8 minuts, 8 minutets. És a dir, que anem a escoltar-lo una altra vegada, aquest tema que es diu Menorca, i que sona així de guapo.

Bé, per suposat que aquest que hem escoltat era Marco Mezquida, junt amb en Chicuelo. Marco Mezquida té un munt de formacions diferents, diferents formats, en què es presenta a vegades amb una cantant, a vegades amb un bateria i un cello. En aquesta ocasió són ell i en Chicuelo, un guitarrista flamenc, acompanyats d'un percussionista que sol ser en Paco de Moda, i bueno, tenen tres discos gravats, aquest era el segon, i en el segon disc hi havia aquest tema que es diu Menorca. Bé, l'havien de posar, el van posar, l'hem escoltat, i tothom, jo crec que tothom l'havia reconegut. Bueno, la temàtica d'avui era per donar, posar en valor algunes obres que han sonat poc, que un servidor considera que han sonat poc aquí a Menorca, i que a vegades el millor és aquí, que els coneixem poc, i en canvi a fora sonen molt. D'altres que per raons diferents o diverses no han tingut ressò, i nosaltres anem a treure la llum aquí, no? Jo no sé si qualcú ha escoltat el disco d'en Verne. És un disc que es va treure en vinil, va sortir en vinil i va sortir també en CD. I aquest disc va sortir, si hi vaig seny, el 2016. Aquest disc és obra de Naitor Castells. Naitor Castells va néixer a Barcelona, però se'n va venir a viure aquí de petit, a Menorca, en 6 o 7 anys. Trob que a Sant Climent, que és allà on viu, i llavors la seva afició i passió és la música i també escriure. Llavors, dins aquest any, dins el 16, ja fa estona que fa música, està clar. És més un músic d'estudi, que fa molta cosa amb estudi, però pocs directes. Jo no l'he vist mai en directe, la veritat. Me faria moltes ganes per afinar un concert d'ell i anar-lo a veure. Sigui com sigui, ell el 2016 va treure un disc, que és de Vecino Distante. És un disc gravat entre Madrid i Menorca, amb un grup d'amics, un grup de músics que ell considera amics, amb els que sempre sol fer feina amb ells, no? Té temporades que escriu i temporades que es dedica més a la música. Llavors, aquell any va treure moltes ganes aquest disc, en castellà, tot cantat en castellà. La veritat que jo em sembla fantàstic, és un disc que sona molt bé, té molt bon so, i que, bueno, el que deia abans, no l'he sentit pràcticament cantar per aquí. Me consta que actualment ha tret ja altres discos i que sí que és reconegut no només aquí, sinó, bueno, com que amb el tema de les xarxes un s'internacionalitza amb més facilitat, o més complicadament, no ho sé, perquè a vegades aquestes coses no surten com voldria, però ell sí que trob que té bastantes visites en els nous discos, noves produccions, però que per cert ja els ha publicades amb el seu nom, Aitor Castells, però en aquest cas anem a escoltar una cançó d'aquest disc que es deia El Vecino Distante del 2016 i que va editar com a Verne.

Bé, hem escoltat la cançó de Montse, de Nàitor Castells, de Sant Climent, i que, bueno, era un dels temes d'aquest fantàstic disco del Vecino Distante, que ja vos dic, és del 16, i que hi ha versió CD i versió disc. Això són discos que llavors resulten mals de trobar. En aquells moments, a lo millor, també perquè l'autor a lo millor està amb aquella onda, s'intenta promocionar i trobes alguna notícia pels diaris i sonen en alguna ocasió les cançons, però després, quan han passat un quart d'anys, és molt complicat de trobar aquests discos i bueno, nosaltres aquí els recuperam i els feim sonar de nou. Un altre personatge estava amb una certa semblança en Aitor, és en Desmoix, en Siscus Moix, a Ciutadellenc, i sempre li agradava molt la música. Llavors, amb els amics van editar un disc com a Moix, com a si Moix fos el nom d'un grup. I bueno, ell, com que ell era qui feia les cançons i era un poc el líder del grup, el grup van agafar el nom de Moix, perquè ells sempre li han dit això, Siscus Moix. Però anem a posar una cançó d'un disc que va treure ell amb el nom aquest precisament de Siscus Moix, i que, bueno, també considerant que va sonar poc, és de resultats immediats, i això era de l'any, vam si ho posa per aquí, de 2012. El 2012 ja ha passat d'això, però bueno, anem a recordar què és el que fa en Siscus Moix fa més de 10 anys, i hi ha que dir que tant un com l'altre, tant com Nàitor com ell, amb els pas dels anys llavors segueixen fent música i la distribueixen més per xarxes, i però encara es troben coses d'ells, no? Però anem a posar aquesta cançó d'aquest disc que vos he dit, i posarem, si vos sembla, el tema nombre 7, que és El dimoni em sap fer riure. Avam com sona.

Siscus Moix. Bueno, no sé si ho havien dit cases noves de linatge. Siscus cases noves. Ciutadellenc. I, bueno, això era aquesta... d'aquest disc. Anem a passar a un altre, cantant que va tenir poc ressò, penso jo, que és na Roser. Na Roser Carretero. Crec que és poc coneguda. Ella viu a Ferreries, és de Ferreries, i l'any 98 va treure un disc que és de Mirades d'Amor, i que és un disc que va gravar amb una discogràfica que li van brindar cançons, que ella va triar i després va gravar, no? És a dir, no són composicions seves, els hi van composar a posta per ella, no? Na Roser havia tocat en... Bueno, va estar picada en el món de la música, va tocar amb els Polaris, va formar part també d'un trio que és de trio Sugar Girls, que fa música de cabaret i versions dels anys 80, i bueno, va tocar diferents estius per diferents hotels de Silla. Ella, l'instrument que ella tocava, que li agradava tocar, era el violoncel, però sobretot li agradava cantar. Moltes vegades ha participat amb algun músic, com ara amb en Beck Camps, els discos d'en Beck Camps, quasi sempre sé que li fa les segones veus a ella. Ella és mestra d'escola, professora de música, molt bona lota, molt bona amiga, i que va editar aquest disc el 98 i que jo penso que val la pena escoltar qualque cançó. Anem escoltant a Roser Carretero amb aquest Mirades d'Amor. Això és el títol del disc. Posarem la primera cançó que es diu A tu lado.

Fantàstica la veu de na Roser. Bé, un altre d'aquests discos mals de trobar. Anem a un altre cas encara, també dins d'aquesta mateixa línia. En aquest cas vos vaig a posar un grup que van formar dos cosins que s'ajuntaven pel llinatge Caules, en David Caules i en Jaume Pere Caules. Bé, tots dos cantaven i tocaven també instruments diversos. Estaven acompanyats per en Marc Flores, tocava la bateria, i en Juanjo Serra, la guitarra elèctrica. Eren un grup d'amics, sobretot ells dos, els dos cosins, que abans d'anar a estudiar, bueno, ja estudiaven, van decidir muntar el grup aquest, això amb moltes ganes, i a més van fer una edició molt guapa. En David Caules, actualment és dissenyador, i ja en aquell moment sempre li ha apassionat el tema del disseny. Van fer una edició, bueno, jo, ben guapa, del disc aquest. I era un disc no molt extens, en 5 temes seus propis, i que, això, el que dèiem, amb moltes ganes van arrencar i van muntar aquest grup, però que després s'han dedicat a altres coses i que la vida els ha anat passant per damunt i el disc ha quedat allà com un record i que, bueno, supos que s'ho van passar bé, van disfrutar molt d'aquell moment i ara no és res més que això, un record, i que nosaltres aquí a Radio Far pues, ens entretenim en anar a rescatar aquestes cosetes i treure-les altra vegada a la llum perquè la gent els senti. Posarem la primera cançó que es diu No ho entenc. Ells es van posar el nom de Rock Cowles. De Cowles? De Cowles, no? Rock Cowles. I el disc és de Pas a Pas i del 2012. Escoltam la cançó No ho entenc.

Rock Owls. Aquí heu sentit aquests dos cosins cantant aquest tema de No Ho Entenc. Bueno, un disc que allà està, allà està. Anem a posar un altre cantant, una cantautora en aquest cas, una cantant d'amor, molt sensible, a bon ser lletres és important, i a Bontella, en seguiterra, bàsicament quasi tot és així en plan acústic, cançons tranquil·letes. Es diu que hi ha cançons en menorquí, algunes en castellà. Bueno, ella, dins aquest disc és de l'any 20, de l'any 2020, i quan ella va presentar aquest disc, bueno, allò el presentes amb moltes ganes, amb molta il·lusió d'arrencar en aquest món. Fas uns anys ben polits, en moltes anava a dir jo, experiències, curiositats, coses que te passen quan estàs dins aquest món, tens anècdotes que pots explicar i tens vivències, i és una vida que te dona molt de marge, moltes sensacions, no? I bé, ella va presentar aquest disc d'Utseki, després va fer altres cosetes, però anem a retreure precisament la cançó aquesta, Obsequi, que és la segona del disc, però que donava títol a l'àlbum, diríem, i que, bueno, ha estat això, el que veiem avui, anar a retreure coses, no? En tota la bona voluntat del món, a disfrutar d'anar a Lara Pons amb aquest Obsequi.

I aquest era Sutseki, que mos feia en Lara Pons, aquesta cantant maonesa amb aquesta cançó, que es diu precisament Sutseki, i no només aquesta cançó, sinó tot aquest disc ple de cançons tendres i fresques, com aquesta que hem sentit. Anem a un altre disco d'aquests que... d'aquests que hi ha guardats aquí a la discografia i que sonen poc, que van sonar poc en el seu moment i que, bueno, que anàvem retraguent i redescobrint alguna coseta més. Aquest disc que us presentaré ara el van fer dos personatges, els discs d'Entre Dos, en Quim Ribó i en Òscar Sanz. Jo diria que en Òscar... M'apres que en Òscar és a l'Orenc i en Quim Ribó és ciutadellenc. Podria haver equivocat, eh? Però trob que és així. Bé, aquests dos amics van fer aquest disc, això era el 2008, i bé, està tot ple de cançons seves, amb bones idees, sobretot moltes guitarres, sona molt allò... Són d'aquestes cançons que podries sentir un vespre quan te'n vas d'acampada, no? I que es posen a cantar i que són aquestes cançons nostres i naturals, no? Fetes aquí a Menorca. Bé, aquests dos, en Quim Ribó i en Òscar Sanz, mos van regalar aquest disc, que és de Tranquils dels Sabres, del disc, i ells és d'Entre Dos. I, si us sembla bé, anem a posar una cançó que... xerra de Menorca, de qualque manera, perquè es diu Menorca ets, i fa referència un poc a tot això que dèiem d'anar, de sortir, de partir, i trobar-te per una platja per allà. Bé, anem a escoltar aquests Entre Dos.

Entrenadors. Bé, aquí ho heu vist, una cançoneta ben polida, ben fresqueta, i bueno, ben agradable, sincerament. Un disc així, tot pla de bones idees i bones cançons, com aquesta que hem escoltat. Vegades, bueno, m'ha fet ganes explicar que quan miram la música des d'en fora, o miram la nostra cultura des d'en fora, la cultura menorquina, el que som els menorquins, el que feim, a vegades tenim la tendència a mirar les coses que més han sortit, que més les coses més grosses, i deixem de mans les coses més petites, quan en realitat són totes aquestes coses petites, són tots aquests grups que coneixem poc, que han fet musiqueta, són tots aquests, i són molt més, però són sobretot tot aquest munt de... aquests concerts, no són aquests concerts que omplen 5.000 persones que ens identifiquen, com podria ser Ja t'ho diré, o podrien ser grups així, que està molt bé, que està fantàstic. Però són tots aquests concerts també on hi ha 30 persones dins un petit espai, concerts amb un centenar de persones, on hi ha menorquins, bueno, dir menorquins podrien xerrar qualsevol regió, està clar, però allà on hi ha gent que fan cosa per la cultura, que empenyen, que tenen ganes de fer, que tenen idees, que posen els seus coneixements en el servei del que és la música o del que és l'art, generalitzem així, i són tots aquests que queden aquí a baix, els que enriqueixen també la nostra cultura. Sobretot, són tots aquests que hi ha baix, i encara que després... no surtin i no surin dalt i no omplin escenaris on hi ha mils d'espectadors,

19 o 20, va ser quan va haver-hi la pandèmia i el grup va tocar relativament poc. Ha tingut poc ressò. Havien fet un disco molt polit, havien fet bastantes actuacions per Barcelona, així, emprant la música folclòrica com a primer punt de trobada, però a partir d'aquí donant pas a la creació i sobretot aportant els seus coneixements musicals per enriquir en noves formes el folclor, no? Llavors, aquest disc també ha sonat pens, jo, que ha sonat poc, i avui li volem donar un empenta més perquè la gent el conegui encara un poquet més, i vos brindarem una cançó que és Sa Jota a Sa Calor, que és una jota que van escriure ells i que, bueno, això que dèiem, la van anar sonant, la van anar potenciant i de qualque manera és també part tot aquest nostre repertori. Anem a soltar el gall de la pastera amb aquesta jota de la calor banc que trobeu. Quan et

Es gall de la pastera. Ja ho heu sentit, una cançó ben polida. I, bueno, aquesta jota ha de ser calor. Aquí ho deixam, vull dir, ja ho sabeu. Jo no sé si de tot el que han posat alguna cosa la coneixíeu, o supos que sí, espero que sí. Normalment són discos de gent jove que ha fet, ha arrencat projectes i que després, bueno, s'han quedat per allà enmig. Alguns han seguit, bastants d'aquests han seguit, amb un projecte o altre, però bueno, aquí estaven. Aquests són alguns dels discos aquests que, de qualque manera, pensam que han sonat poc i podrien haver sonat més, i que estan en tota la llista de repertori menorquí, que bueno, també està bé escoltar o recordar tant en tant. Ja hem arribat fins aquí, acaba el nostre programa aquest de poc coneguts, i vos deixaré un altre que també crec que és poc conegut, i ja es pot sentir, vos diré quin és,

aquest que vos deixam penjat. Amics, ha estat un plaer compartir tot això. Jo sabeu, no hem acabat, n'hi havia molt més encara per anar descobrint, i ja quedem per una altra ocasió. Vos deix amb aquesta cançó sorpresa, que es pot dir, ja direm qui és, i vos desig que vos passeu una bona setmana ben polida i ben entretinguda, i si esteu avorrits, ja ho sabeu, la música pot ajudar. Una abraçada a tots i fins la propera. Adeu!

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per s'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu, i per l'altra banda, fent voltes per Silla, en cotxe, mentre tothom estava a la platja, jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, la canya és el protagonista. No m'ho referim a la cervesa, no. Avui ratllarem de la canya, una planta coneguda amb el nom científic d'Arundo Donax. La canya és una gramínia originària de l'Àsia Oriental. Va ser introduïda des de molt antic fins al punt que es troba totalment naturalitzada a la zona mediterrània. A Menorca la trobam a molts torrents o terres que tinguin un pot d'humitat. No arriba a fer llavors fèrtils, però es reprodueix asexualment d'una forma molt eficaç. Basta un fragment de rizoma, el rizoma és el nom que rep el tronxo subterrani, o també d'una canya mateixa perquè es formi una nova planta. Això fa que avui en dia s'hagi estès com a massa i tot, fins al punt de ser catalogada com una espècie invasora. Antigament, en canvi, aquesta planta estava més controlada per mor de sus que en fan els nostres avantpassats. En ses canyes es podrien fer paners, covos, nanses i també escanyissos per curar el formatge. Ara bé, un dels usos més particulars, avui en dia encara vigents, consisteix en la fabricació dels tradicionals fabiols. Que emocionant que és el primer toc de fabiol. Com a curiositat, dic que el de Ciutadella té només dos forats, mentre que el de la resta de pobles en té set. Les tonades, com ja sabeu, són també diferents. Per la construcció d'aquest instrument, es recomana que la recollida de la matèria primera es faci el mes de gener, moment en què les canyes tenen el creixement aturat. L'elaboració posterior es pot fer en qualsevol moment de l'any. Però la relació d'aquesta planta amb les nostres festes no s'acaba aquí. Com ja sabeu, al final de Jaleo es fa l'entrega de les canyes verdes.

0: Es tracta de la mateixa planta, però ara tenim que són les canyes senceres, primes i verdes, cuides moments abans de la festa, en totes les seves fues. És un obsequi que les autoritats entreguen en els caixers, juntament amb una coreta, com a agraïment per haver participat a la festa. I bé, espero que vos hagi agradat tot el que vos hem explicat d'aquesta planta, que maldament no sigui autòctona, es troba tan ben arrelada a la nostra cultura. Des d'aquí, vos desitjam un bon estiu i unes bones festes.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: I ara, per allà d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jo, jugadors d'allà, me demanaven que els enviés paper. I això que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador del gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recuit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per davant la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

So de sirenes negre i tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: Ràdio Far presenta a Sarrondà les tres paraules de la reina.
1: La so diu que era una casa on tenien tres fills. Un que era de nom Joan, l'altre Xumeu i l'altre Pere. Els majors eren vius com una espira, però en Pere, butxet com un mag. Un dia, el rei va manar a fer unes crides per fer saber a tothom que la seva filla s'havia de casar. I com era de costum, sortirien al balcó i diria tres paraules. Es qui les sabria contestar, se casaria amb ella, fos qui fos. Quan en Joan i en Xumeu sentiren a dir d'aquestes crides, ja ho crec que van voler anar a veure si sabrien respondre a la filla del rei per poder-s'hi casar. En Pere va dir, «Jo també vull venir a sentir la filla del rei. No hi pots venir, no, perquè mos faràs quedar malament. Jo vull venir, dic. No vull que venguis, des major, perquè tu diràs qualque matracada que no seràs bo sentir. No diré res, creïs-me». Arribat el dia, en Joan i en Xumeu es ben muden i ja són partits d'amagat d'en Pere a deveres per arribar d'hora. Quan en Pere veu que no són per casa seva, ja se la pensa i diu, «Sí que me l'han pigada, ja no hi són?» «No, i jo, així mateix, també hi aniré». Sense mudar-se la roba ni res, parteja corrents per la carretera i cap a ciutat falta gent. Quan va ser ben enfora, s'acota i troba un ou de dragó i el cull. Així que fina els seus germans, que just els aveen, comença a cridar, «Al·lotets, al·lotets, atureu-vos! Oi, quina cosa més polida! Som rics per sa vida! Veniu, veniu!» Que deu tenir ara aquest, tenen en Joan i en Xumeu. Tornen enrere i va ser el seu germà que els mostrava sou de dragó i creia que era una cosa de l'altre món. «Que no ho veus», digueren, «per què mos has fet tornar enrere? Tros de boig que ets! Alça, vés-te'n cap a casa!» Li donaren un bon mauro i van seguir el seu camí. En Pere se posa sou dins la bossa i aquí call que allà m'aixec seguir fins que, a un cert punt, va tornar a cridar.
2: «Oi, oi, oi, atureu-vos! Ara sí que és polit això que he trobat!»
1: «Oi, que polit!»
2: «I que deu ser això que ara mos mostra!»
1: «I així mateix, que deu valer la pena», deien ells. «Anem-hi!»
2: I va ser un ganxet de fil de ferro el que va trobar. I quan ells van veure que era tan poca cosa, comencen a donar-li tocs i més tocs i el van deixar blanc.
1: «Torna rere», li deien. «No veus que mos faràs quedar malament? Ala, torna rere». «Però, torna rere», m'han dit. No en tenia cap gana ell de tornar-hi.
2: El que volia era anar a escoltar la filla del rei per veure si sabria respondre.
1: Ells dos se van posar a córrer i ell, més a poc, seguia darrere darrere. Des cap d'una estona, troba un bon llevat de bou enmig del camí, l'aixeca i comença a cridar. «Ara sí que he trobat cosa bona! Atureu-vos! Veniu, veniu, veureu cosa bona!» Però ells dos no en van fer cap cabal d'ell, escaldivars de l'altra vegada. Se posa sa merda dins sa bossa i segueix cap endavant. Arribà a sa ciutat i tot era gent que compareixia just davall del balcó de cal rei. I ell, amb els calçons bruts i foradats i sa civadera en el costat, també es va ficar entre sa gent. Tothom se'l mirava i s'enreien d'ell de veure de quina manera es presentava cal rei. Arribà allà i just que hi va ser, surt sa filla del rei en el balcó i diu, «Tinc foc davall sa coa, que vol que hi cogui aquest ouet?» Digui en Pere traient sou de dragó. «I amb aquell trauries?» demana ella. «Amb aquest ganxet?» respon en Pere. «Merda per tu! Tengui, vet aquí un barret!» I li va tirar el llevat de bou. I en Pere va haver contestat les tres paraules de la reina i seguia de casar amb ella. I sa ronda ja està dita, menja-te la frita. I si no t'agrada, tira-la dalt sa teulada. Dalt sa teulada hi ha un sabater qui fa sabates de paper, i si no les ha acabades, encara les té. Darrere sa porta hi ha un fus acabat, amén Jesús.

un raig de lluna entrat per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra al navegant.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que me volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja te l'has de comptar, sí, que el perfil és més...
1: Perquè és més rockero. Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... De segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyat de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent deu ver que no...
1: Hi ha qualque excepció.
0: Res, abans d'entrar en Pinyat de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quant és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: pop... Feixerà dels anys 60, de quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... L'any 64...
0: 64.
1: 66, per aquí.
0: Uh-huh. Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra, uh-huh. I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a Olé. Una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolus.
1: Havia
0: estaves...
1: après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, la guitarra està bé, vull dir, poses els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

per la mà viva, Aitor Comelles, Orgànic, Doci Pioig, per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn, Nasi.

0: mos ha vist es plomero des de ma carallota. Més ego que eco, teniu de prototip i este tip de carrer. Sempre compris polític i flic que facilitem i reciclem i els de felicitem. De xanxullos aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entem. Espant a sa cara, ho amaguen, vaig s'explora.

0: acción. Queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno i la devolució, yeah.
1: La música ets eina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música ets eina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra.

kleine. I el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger. I es diu Lo Petit Comité. A què rima?

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es fon i en la vessa de la son. Fa un badall, una somera, canta el gall, s'estira.

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir Guillem, jódete. Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomanen també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Marquès Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

l'incentivo es fa. Amb la xana rita que després hem de matar i d'hora pots cercar. Abans si la trobes, que la matarem quan vegi 15 robes. La rita és molt polida, t'has molt estimat, però no estàs fotut, sobre tot quan t'hi ha fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara, i és que ja

Hola a tothom, benvingudes a un nou programa, un nou podcast de Ràdio Far. Jo som en Pedro, ja me coneixeu d'altres mogudes de Ràdio Far com maquetes o porquetjades, i aquí com a friki musical de guàrdia d'aquesta ràdio online, pues aquí estic amb un nou programa musical, un invent que mos ha entrat de sa manga, un invent que m'han proposat els companys de Ràdio Far i que me va encantar. Per tant, vaig decidir que això volia fer, aquest programa, on pues, us explico una mica abans de començar el que volem fer. Volem explicar cançons, volem contar cançons. A més de cantar cançons, volem contar cançons. A vegades pues, trarejam cançons, a vegades escoltant cançons por ahí, a Spotify, a la ràdio, allà on sigui, un concert, a una verbena, on sigui, i la cantorrejam, i no entenem ben bé de què va. Normalment pues, per idioma, o perquè no prestes prou atenció, o perquè el que sigui, perquè és música de fons i estàs per altres coses, estàs intentant lligar, o estàs estenent la roba que teva, o estàs fent el que sigui, i no entens bé de què va la punyetera cançó. Però bueno, aquí estem a Ràdio Far per salvar-vos d'aquest desconeixement i per contar-vos algunes cançons curioses que potser coneixeu de tota sa vida i que no teníeu ben gaire clar de què anava sa cosa. I bueno, és una cosa que passa pues, tant entre públic normal, entre públic casual, entre públic mitjà, o fins i tot aficionats a la música que jo conec, o músics que jo conec, pues, no presten gaire atenció a les lletres, no ens interessen gaire perquè estan en anglès i perquè no ens entenc i total, i a vegades pues, jo crec que es perden la meitat del producte, la meitat de l'obra d'art, quan jo què sé, dius que en Bob Dylan no te mola, o per exemple, perquè canta malament i tal, sí que canta malament, però tu has escoltat el que està dient? Si no ho has escoltat, és normal que no t'agradi, perquè gran part del valor d'artistes com ell, com Leonard Cohen o com altres, pues, el que es diuen cantautors, estan ses lletres. Vale? No serà un programa d'escoltar cantautors, encara que algun sí que caurà, sinó pues, altres tipus de cançons que potser, per això, que han sentit tota sa vida, que potser no relacionam amb unes lletres molt, molt profundes o potser molt més fosques de lo que us pensarien. Però res, per aquí estic jo per fer un pot de mansplaining, que es diu ara, i desgranar una mica més aquestes belles melodies que a vegades te diuen terribles històries, no? És com he volgut batiar aquest podcast, amb una frase d'un dels meus lletristes i un dels meus cantants preferits, en Tom Waits, que diu "I like beautiful melodies telling me terrible things". M'agrada les belles melodies que me diuen coses terribles. I sense més dilació, anem a començar a escoltar un pot de música. Vull xerrar com a primer tema, un dels primers que se m'ha ocorre quan m'han proposat aquesta aventura podcast nova, és un tema d'en Bruce Springsteen. Vull dir, qui no coneix en Bruce Springsteen, qui no ha cantorrejat cançons d'en Bruce aquí, del Boss, un tema com Born in the USA, potser segurament és més conegut seu, i és un tema que està pues, bastant mal interpretat com una... com un himne, com una cosa patriòtica, i fins i tot pel seu propi president. En Reagan la va emprar com a... no sé si en Reagan o en Bush, o tots dos la van emprar com a música temàtica pels seus mítings en campanya. I bueno, anem a començar a l'escoltar. Si voleu, fem aquesta estructura. Us començo a posar la cançó, perquè us recordeu com anava el tema, i us vaig recitant la lletra en català, perquè així l'entenguen tots. Us dono una mica sa braça sobre sa cançó i res, i després l'escoltam sencera una altra vegada per ja més coneixement que acabam de tenir. Abans que surt aquest experiment. Anem a escoltar Born in the USA.

Vas néixer un poble de mala mort. La primera cosa que vaig rebre va ser quan vaig caure en terra. Acabes com un ca en esquiant colpejat massa, fins que passes la meitat de la teva vida protegint-te. Vaig néixer als Estats Units. Vaig néixer als Estats Units. Me vaig ficar en un embolic de la ciutat, així que me van posar un escopet en sa mà. Me van enviar a una terra estrangera per anar a matar a l'home groc. Vaig néixer als Estats Units. Quan vaig tornar a casa, a la refineria, el cap em va dir: fill meu, si depengués de jo. Vaig anar a l'administració de veterans i van dir: fill meu, encara no ho entens? Tenia un germà a Khe Sanh lluitant contra el Viet Cong. Ells encara estan allà. Ell ha mort. Tenia una dona a la que estimava, a Saigon. Ara només tinc una foto d'ell en els seus braços. Sota les ombres de la penitenciaria, al costat del foc, del gas de la refineria, duc 10 anys cremant a carretera, sense un lloc on fugir, sense un lloc on anar. Vaig néixer als Estats Units. Vaig néixer als Estats Units. Som un tio acabat als Estats Units. Som un roquer descarat als Estats Units. Bé, que teníeu la lletra d'aquesta cançó, que ara trec i després l'escoltam sencera, perquè és un temàs. Doncs ja veus, aquesta cançó, que estava en el disc del mateix nom de 1984, Bruce Springsteen, un disc pues, que va vendre carretades de discos que tothom va comprar i que té un munt de singles de molt èxit, on el disc amb el qui ho va rompre a tope, Bruce Springsteen, ja era un tio que en els 70 havia tingut molt d'èxit, però se'l va dur a un altre nivell. I és un disc on té aquesta cançó que realment és una crítica molt potent a com els Estats Units tracten els seus veterans de guerra, no? Si heu vist alguna pel·li tipus Nascut el 4 de juliol o alguna pel·li d'aquest tipus, pues, coneixeu un poc aquesta situació dels veterans del Vietnam que tornen i que pues, són gent sense casa, sense futur, sense res a fotre. I és el que diu, no? Un xaval d'un poble de mala mort que no té res, no té un món on anar, no té futur, és un poble pues, on acabes currant a la fàbrica de turno, no pots sortir, no tens un somni que complir, i el que fa, pues, res, després de fer aquest somni, l'envien a Vietnam a matar a l'home groc, en els Charlies, The Yellow Man, diu. I res, després la lletra fot un flash forward, diguéssim, cap a en Van, quan ja torna a casa, no conta el que li va passar a Vietnam, sinó simplement pues, entenem que és una experiència traumàtica, i quan torna a casa pues, fa feina una refineria, pues, traient petroli i aquest tipus de coses, pues, ja us podeu menjar un curro que no deu ser gaire agradable de fer. Però bueno... Quan li diu això dels capatàs, el cap li va dir si depengués de jo entenc que es l'està fotent del carrer, per mi no hi ha feina i tu ets un despojo humano, que és un veterà de Vietnam i per tant t'he de fotre el carrer tu antes que l'altra gent que es va quedar a casa, no? I va en aquesta administració de veterans, en aquesta organització pues, per protegir els seus drets i és en plan, fiat meu, no tenim molta cosa que ha fet després la següent molta cosa em sé que ajuda't, vull dir. La següent estrofa diu que tenia un germà que es lluitava contra el Viet Cong, no sé, potser no és el seu germà, sinó és un germà que va fer allà, un amic que va fer l'exèrcit. Pues conta això, no? Aquesta frase és xula. Ells encara estan allà i ell ha mort. They're still there and he's all gone. En plan, bueno, pues és un altre que s'ha mort i el conflicte segueix igual i no em resol res i per això s'ha mort el meu germà, no s'ha mort per res, no? Pues, i contant d'aquesta història pues, d'aquesta dona que ell s'estimava i ara només queda una foto. Coses pues, molt poètiques i molt bones lletres d'en Bruce Springsteen en aquestes cançons i molt canyeres en com tracten en aquesta pobra gent, com bueno, quan la vida d'un soldat és aquesta vida tan trista. L'última estrofa, pues,
Sota les ombres de la penitenciaria, vull dir que supos que l'han fotut a la presó per intentar robar menjar. Duc 10 anys cremant carretera, vull dir, potser pues, que va d'una banda a l'altra sense rum, una persona sense sostre, que no té on fugir, no té on anar. Pues, ja veus, un tio que dona sa vida, sa joventut, pel seu país, lluitant per algo que ell se pensa que és... Que és important i que val la pena lluitar, pues, així queda aquest Born in the USA, i el títol és això, no? I was born in the USA. Jo vaig néixer aquí, jo som ciutadà d'aquest país i m'hauríeu de cuidar perquè jo he donat sa vida per aquesta causa vostra. Per tant, ara que ja coneixem un poc més la lletra d'aquesta cançó, anem a escoltar una altra... No l'hem escoltada, antes hem posat 20 segonats, i anem a escoltar aquest Born in the USA sapiguent de lo que xerra i a veure com et sembla.

Aquesta cançó està feta per sonar a grans estadis, eh? Grans estadis de futbol americano. Se'l toques a un Garido, toques a Savoy, i no hi cap aquesta cançó. Està tan feta, està produïda tan a lo grande, amb aquesta bateria, amb aquesta clats, que és tot molt èpic i molt, molt a lo grande. Bueno, un temàs, aquest Born in the USA, encara que el tinguem escoltat fins a sacietat, però ara sabem de què va, vale? Espero que us hagi ajudat a entendre millor aquesta cançó. Anem a escoltar una altra... Un altre tema que us vull posar en aquest primer programa de velles melodies terribles i històries, un tema en alemany, perquè no us penseu que tot ho faré en anglès, que sí que ho faré tot en anglès, quasi tot, perquè jo sé música que més escolt, però bueno, si teniu propostes o teniu alguna cançó que us agradés que desgranéssim per aquí, doncs només us poseu en contacte amb nosaltres per xarxes i mogudes d'aquestes, ja sabeu per on som, a Radio Far, i les granam aquí sense problema. Si hi ha qualque cançó que sàpis que té una bella melodia però conta una història terrible, encara que no sigui en anglès, millor si no és en anglès, perquè jo no controlo gaire música francesa i coses d'aquestes, doncs res, m'ho proposes i li fotem una volta per aquí. Una cançó en alemany, una cançó d'un grup, crec que és l'únic grup alemany que cantant en alemany pues, omple estadis, també són Rammstein, aquest grup de música de heavy metal un poc electrònic industrial que van sorgir finals dels anys 90 i que avui dia estan més populars que mai, i que tenen alguns hits com la seva cançó més famosa, aquesta Du Hast, en sa que, pues, bueno, de so. Anem a fer un tast de com sonava aquesta cançó i us explico una mica sa lletra, si puc. A veure.

Tu has. M'has. O sigui, tu m'has això. Tu m'has. Tu m'has preguntat. Tu m'has preguntat i jo no he dit res. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi i ser-li fidel tots els dies? No. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi i ser-li fidel tots els dies? No. Tu m'has. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi? Ser-li fidel, ser-li fidel tots els dies? No. Vols fer-ho fins a mort, estimar-la fins a tots els mals dies? No. Vols ser-li fidel fins que sa mort et separi? Ser-li fidel tots els dies? No. No sé, potser poc vos ho pensàveu que aquesta cançó pues, era, xerrava sobre la institució del matrimoni. Pues aquest és escàs un poc, no? aquesta lletra tan minimalista que mentre l'estava recitant me semblava que estava llegint un haiku o alguna cosa d'aquestes que llegeix en Xeca Viu de Cafric. Però tu m'has. Però bueno, és aquesta lletra pues, ben mínima, on sa tornada pues, sí que entona una mica es cantant en Till Lindemann. I bueno, pues, diu això, no? Vols doncs una proposta de matrimoni i en vez de dir sí, pues, diu que no. Una mini crítica pues, a la institució del matrimoni. Supos que ells són més de l'amor lliure, aquests alemans locus, per tant, res, no té molta xitxa més sa cançó, però aquí queda aquesta lletra tan potser, bueno, que has escoltat mil vegades, no? I que has cantat, no sé què, mola que fer-la, cantar-la en directe aquesta cançó, però que sàpies que quan l'estàs cantant, pues estàs dient, encara que estàs aquest alemany, pues ningú el canta perquè ningú se sap la lletra d'aquest trosset. Així que, res, ara que ja coneixem aquesta lletra un poc més de profunditat, aquest Du Hast estava en el segon disco de Rammstein, un disco que es diu Sehnsucht del 97, un discàs, la veritat és que està molt bé. Ara Rammstein últimament pues, no m'interessen tant d'això, però els dos primers discos seus són una barbaritat, una cosa molt salvatge i llavors tenien un directe molt, molt potent. Ara avui dia pues, som un poc el Circle Williams amb tant de foc i tanta tonteria. Però llavors és un grup que eren molt, molt misteriosos i molt, molt interessant. I el vídeo també està molt bé. És una espècie d'homenatge a Reservoir Dogs, a pel·li d'en Tarantino. Per tant, un vídeo que també vos convido a que vegueu. Res, anem a escoltar aquest Du Hast. I res, si voleu, ho deixem fins a propera. Espero que us hagi molat aquesta idea nova loca que han tingut a Radio Far, aquest podcast explicant cançons. Té un munt de cançons molt conegudes i algunes no tan conegudes, però amb lletres misterioses que vull compartir amb vosaltres. I de vegades, si teniu algunes propostes, pues només us heu de posar això, cerquem-nos a xarxes, estem a Facebook, estem a Instagram, estem per tot, o tenim mails a sa web, a radiofar.com o .es, ara no me'n record. Mai me'n record, ai, nyetes. Radiofarmenorca.com és la nostra web, aquí pues, teniu mails de tots, teniu els programes, teniu la ràdio online, us podeu escoltar 24 hores en el dia si teniu prou fetge. Així que, res, Du Hast, aquest temasso de Rammstein, i pues, veiem, us veiem molt prest aquí. Belles melodies, terribles històries.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

en el que et diu el cor i en el que calla. Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fer. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor.

La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir Guillem, jódete. Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baralla entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomano també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Márquez Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, que voleu que us digui, la veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i el de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, ha recorregut en aquests 2 anys. He de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant amb nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per a algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja de totes t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... De segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyat de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: És un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no és tanta gent, és que som literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Hi ha qualque excepció,
0: eh? Res, abans d'entrar en Pinyat de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quan és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O
0: dels pop... anys 60, de quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64... 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra. I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolus.
1: Havia
0: estaves...
1: après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, la guitarra està bé, vull dir, fos els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes i benvinguts. Per aquest dia fem un intermedi del nostre viatge per la literatura francesa. Una pausa que farà mal. Per aquest programa recuperarem l'afició pels còmics, per ratllar d'una d'aquestes obres que dona prestigi a la seva disciplina. La primera novel·la gràfica en rebre el Pulitzer el 1992. Una obra narrativament innovadora i imprescindible que hauria de formar part de qualsevol biblioteca. Una obra universal, impactant i transcendent. Avui, a Biblioteca Freak, Maus, d'Art Spielmann.

0: I comencem amb aquesta Bukharian, de la Black Ox Orchestra, un grup molt particular que mescla punk rock, free jazz i música tradicional jueva, que mos dona una pista de la història que anirem a tractar. Maus és un basat en fets reals. És la biografia de Vladek Spilman, un jueu supervivent del camp d'extermini nazi d'Auschwitz, contada a través de les vinyetes del seu fill dibuixant de còmics, Art Spilman. Una obra amb dues línies temporals entrellaçades, mitjançant flashbacks constants i continus canvis d'escena i trama, que es fa amb gran fluidesa. El passat, terrible, monstruós, dolorós, tràgic, incòmode. I el present, que narra el procés de creació. Les entrevistes amb son pare i les dificultats a l'hora de dibuixar l'horror. Respecte a això, l'autor diu: hi ha masses coses que mai entendré o visualitzaré. La realitat és massa complexa per als còmics. I a cometre o distorsionar massa.
1: I see all these thorns, but no roses. For my memory of you has been poisoned.
2: Six furnaces, each holding three bodies, were used in cremating the dead and often the living. Don't turn away, look. Burned alive. Horror unbelievable.
3: But I could still breathe you in.
0: Però Maus no només és una història atroç sobre la brutalitat de l'ésser humà que te fa posar els pèls de punta, sinó també és història d'un fill tractant d'arribar a son pare, que sempre el va veure llunyà i inaccessible, amb un sentiment visible de no sentir-se a l'alçada, sentiment que estic segur que hem experimentat molts de nosaltres. Les relacions paterfilials mai són senzilles. En definitiva, la història d'un fill que intenta entendre

i hem de seguir per arribar al final de la història. I ho feim, fent-vos ballar fins a la vostra bellesa amb un violí ardent, amb aquesta sensacional Dance Me to the End of Love, de Leonard Cohen. I com ho fa el nostre autor d'avui per representar la cruesa i l'horror de l'Holocaust, antropomorfitzant els personatges, com ho fa Disney, mitjançant la fabulació, com George Orwell a Rebel·lió a la Granja, emprant l'alegoria del moix i la rata, inspirat amb els dibuixos animats, amb els cartoons, com Tom i Jerry. Una fabulació que converteix a tots els personatges pràcticament en un de sol, enfatitzant la desindividualització pròpia de l'Holocaust i de qualsevol dictadura de merda, amb la reducció de l'individu a una identitat nacional, ètnica o racial, on els alemanys són moixos, els jueus rates, els francesos granotes, els nord-americans cans i els polonesos porcs.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baralla entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomano també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Márquez Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, que voleu que us digui, la veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i el de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, ha recorregut en aquests 2 anys. He de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant amb nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.